0: biota molt poble i, per tant, no som resistents i això pot ser que contribuïsca a que en el temps tinguem majors malalties. I és que, com estic comentant, la microbiota és capaç d'intervindre inclús en el nostre estat d'ànim, ja que el 90% de la nostra serotonina, que és l'hormona de la felicitat, es produeix en els nostres intestins, gràcies a la microbiota, com comente. I, sobretot, també molt important, la microbiota té un paper fonamental com a sistema de defensa cap a les malalties i malalties que entren de l'exterior al nostre organisme.
1: Cada vez hay más estudios que relacionan la salud de los suelos agrícolas con la salud humana. ¿Hasta qué punto podemos decir que un suelo vivo y rico en microorganismos influye directamente en nuestra propia microbiota?
0: Sí, perquè si un sol agrícola és estèril, degut a que se li han tirat molts pesticides, se li ha tirat un excés d'adobs i herbicides, les plantes tampoc tenen una bona microbiota, no creixen com toco, i això, en definitiva, també s'acaba extrapolant al nostre organisme, no? Ja que les plantes també tenen la seva pròpia microbiota, les seves arrels viuen en simbiosi en els microorganismes del sòl, i això és conegut com el microbioma del sòl, i per tant n'hi ha una relació directa entre un sòl sa, ric i ple de vida, a la nostra microbiota que tenim en el nostre organisme.
1: Desgraciadamente, la alimentación ultraprocesada ha cambiado radicalmente nuestra dieta en muy pocas décadas. ¿Estamos perdiendo biodiversidad en nuestra microbiota por la forma en la que comemos actualmente? ¿Qué papel juega realmente los alimentos frescos y de proximidad?
0: Yo creo que sí. Yo creo que, mira, es que el momento en que tú tractes de menjar productes frescos i de temporada i de proximitat, ja simplement en això estàs fent que estàs veient-te forçat a anar variant cada vegada amb més productes diferents, no? I això fa que la nostra microbiota s'alimenti cada vegada de diferents nutrients, aportes també altres microorganismes a la nostra flora intestinal i, en definitiva, pues simplement en que tu ja partis que et deixi marc, de dir, vaig intentar menjar més sa. Més sa s'implica és temporada, productes de temporada, frescos i de quilòmetre zero. Ja simplement en això ja contribueixes a millorar la teva microbiota. Què passa? Avui en dia tenim unes dietes en les que estan basades molt en productes ultraprocessats, que són, doncs, els xiquets també mengen moltes galetes, moltes begudes sucrades, els adults també, la veritat, i això fa que la nostra microbiota s'empobrisca i que no tinga una bona suficients nutrients per a ser una microbiota rica i diversa. I, per tant, si nosaltres ens centrem en menjar productes de temporada, aconseguirem tindre un sistema de defensa molt més potent, farem millors digestions i, com comenta, hasta inclús el nostre estat d'ànim canviarà.
1: Y además fomentamos que los productores locales de la Marina Alta pues tengan un mercado al que poder vender sus productos y eso, sin lugar a dudas, es fundamental. La agricultura moderna ha incrementado la productividad, y eso no se puede negar, pero también ha introducido un uso masivo de pesticidas y fertilizantes químicos. ¿Cómo afectan estos productos químicos tanto al suelo como a los humanos?
0: A ver, los pesticides, la verdad, tenim un marc regulatori prou estricte actualment en Europa, però segueixen havent algunes substàncies que o necessiten majors estudis o sí que és cert que bueno, si les puguem evitar, pues millor que millor, no? Aquestes substàncies sí que és cert que si tu vius prop de camps agrícoles on s'estiren aquests productes, no n'hi ha una connexió directa perquè aquestes coses són difícils de relacionar, però sí que és cert que les persones que viuen pròximes a camps agrícoles intensives veuen el seu sistema immunològic que tenen més problemes, no? A l'hora de tenen més malalties i el seu sistema immunològic està debilitat. Això és la paraula que està buscant. Això està demostrat. Sobretot també, inclús, les persones que treballen al camp, que s'ha vist que són hipòtesis, val? Són hipòtesis que puc llegir, aquelles persones que treballen més en productes de síntesi, com són els pesticides, tenen sistemes immunològics més empobrits, tenen problemes de malalties respiratòries i inclús es pot relacionar inclús en malalties com càncer, mentre que aquells que practiquen una agricultura molt més acord en els sistemes naturals veuen que realment el que tenen és inclús una microbiota molt més rica, és a dir, tenen el seu sistema immunològic molt més reforçat i, per tant,

0: menos probabilitat de tindre malalties, no? De causar alguna malaltia en el seu organisme. Per tant, són hipòtesis. Això no podem dir, no podem treure una relació causa-efecte, no? Però sí que és cert que pareix ser que va donant-se a veure que hi ha una relació directa en com produïm els nostres aliments amb les malalties que ens poden causar.
1: Vivimos en una sociedad obsesionada con desinfectarlo todo. De hecho, después de la pandemia, esa tendencia aumentó todavía mucho más. ¿Podemos decir que ese exceso de higiene puede acabar debilitando nuestro sistema inmunológico y empobreciendo nuestra microbiota?
0: Sí, totalmente, totalmente. Como comentàvem al principi, tu i jo i Julio, que estàvem comentant que avui en dia tenim la costum d'agarrar la fruta que comprem, la posem en aigua en unes gotes de lleixiu, la netegen, la torquen, l'ensabonen, se la mengen. Per a mi això és excessiu. Principalment, si el producte que s'ha tirat en el camp és extern, estarà en la part externa de la fruta. I si és sistèmic, que sol tirar-se en l'aigua de rec, ja està dins de la fruta. Per tant, per molt que el llaves, te'l vas a menjar si és sistèmic. I si és extern, simplement en que la repasses en aigua i la torques en un drap, ja l'elimines pràcticament el 90% de tota aquesta substància que està en la part externa de la fruta. Per tant, rotundament, sí, l'excés d'higiene inclús modifica i empobreix la nostra microbiota intestinal, perquè el nostre sistema immunitari és com si fos un soldat, no? Que necessita inclús estar entrenat, com aquí que anem al gimnàs per estar forts. Si tu no l'exposes lleugerament a patògens externs, es debilita i, per tant, al final el nostre cos necessita deixar estímul per a que els bacteris bons puguen fer front als patògens externs.
1: Hoy sabemos que hay personas que envejecen mejor que otras, incluso teniendo la misma edad, personas de una franja de edad, dice, que más se conserva, ¿no? Ese tópico que utilizamos siempre cuando vemos a alguien que aparenta más edad de la que tiene. ¿Qué relación existe entre microbiota, inflamación y edad biológica? ¿Puede nuestra alimentación ayudarnos a envejecer mejor?
0: A veure, per suposat que sí. Tindre una alimentació sana, jo crec que tots més o menys sabem que és una alimentació sana. Més que menjar bé, moltes voltes seria tractar de menjar, no es tracta de menjar millor, sinó de deixar de menjar pitjor. Tots saben que pues, hi ha substàncies, ja no només dels productes que venen del camp, que hauríem menjar-los amb tota la tranquil·litat del món, siguin convencionals o siguin ecològics, més bé a voltes l'excés de l'alcohol, el tabac, una alimentació rica en grasses saturades, una alimentació en ultraprocessats, farines refinades, sucres, tot això contribueix a tindre una microbiota molt pobra, que no és capaç de fer front a les malalties i, per tant, inclús, com comente, que el nostre estat d'ànim es vega canviat i, en definitiva, és fer poc. Tindre un poquet de consciència i dir, bueno, vaig a tractar de menjar un poc més de fruta, vaig intentar cuinar un poc més en casa, prendre la vida un poc més en calma i per això també, pues, mira, treballar al camp podria ajudar en aquest aspecte i les persones que treballem al camp també estem exposats a patògens que en definitiva ens ajuden a reforçar el nostre sistema immunològic i per tant tots són avantatges.
1: Agustí, antes existía una relación mucho más directa con la tierra, los animales, nuestro entorno natural. Hemos conocido recientemente noticias de que en Finlandia están cambiando los parques infantiles que bueno, estaban acolchados por tierra, literalmente, uh-huh, para que los niños vuelvan a tener ese contacto con la tierra y que ganen en defensas. Se ha demostrado que es así. ¿Podemos decir que hemos perdido beneficios para nuestra salud al alejarnos del campo y de la naturaleza?
0: Jo crec que sí. Ha hagut tanta por als patògens que al final ens hem passat de rosca. I és que això sí que està més que demostrat. Aquells xiquets que es crien en el camp tenen menys prevalència a la enfermetat que aquells xiquets que es crien en les ciutats. I això sí que està superdemostrat. És tan senzill com agarrar poblacions d'una ciutat i població infantil en un poble rural i veure, comparar-ho i veure que realment els xiquets que es crien en els pobles tenen un contacte més directe amb la natura i enfermen menys. Per exemple, es veu clarament en les en els problemes d'asma, no? O que quan ve la primavera en les ciutats és molt comú, mentre que en els pobles la gent està més acostumbrada a respirar pol·len i, per tant, no tenen aquests problemes. O, per tant, o simplement l'aire també és més pur i estan més en contacte amb la natura i en el terra, i altres estar en contacte amb la terra i embrutar-se, pues fa que tinguin un sistema immunològic molt més reforçat.
1: En comarcas como la nuestra, la Marina Alta, todavía dentro de esa masificación que tenemos, el litoral sobresaturado, como si fuese una gran ciudad que va cubriendo toda la costa, afortunadamente todavía sobreviven en nuestra comarca modelos agrícolas más tradicionales, más de producto de proximidad. ¿Puede la agricultura local convertirse también en esa herramienta de salud pública?
0: Clar que sí, clar que sí. Posar, i així n'està siguent, que estan fent-se horts urbans en molts pobles perquè la gent tingui accés al camp i així a poder també fer alguna d'exercici i tindre un contacte amb la natura i embrutar-se, no? Que és de lo que estem parlant avui. I com comentaves, nosaltres vivim en una zona privilegiada, vivim en una zona única, ja que si tu estem en les zones pròximes a la costa, sí que és de veritat que són ciutats un poc més massa massificades actualment, però no deixen de viure a prop de la mar. Per tant, es renova molt bé el nostre aire i elimina tòxics que puguem tindre en la nostra atmosfera, com és, per exemple, el que és per els tubos d'escape, no? Els fums dels tubos d'escape. Es fa que el vent de la mar renova molt bé l'aire i al mateix temps tenim la muntanya al darrere, que també fa que depure molt l'aire. I alhora tenim també molts servicis, perquè vivim quasi en una ciutat quasi com València, no? Tenim tots els servicis, pràcticament podem fer de tot a tir de pedra. Per tant, som uns afortunats. Tenim quasi, com aquí he dit, el millor dels dos mons.
1: Y si no encuentran planes, ya saben, los viernes tienen que escuchar Ruteando, aquí en Hoy por Hoy, y que les damos rutas para que se puedan ir a cualquier lugar del campo, en la Marina Alta o en las poblaciones limítrofes, con rutas maravillosas que podemos aprovecharnos de ellas. Dicho esta cuñita publicitaria.
0: Totalmente. Es un programa excepcional, anar a fer senders, promoure també el senderisme, que així la Marina Alta també us privilegiats per a fer senderisme.
1: Y ya para finalizar, cada vez se habla más de la agricultura regenerativa, alimentación consciente, prevención de enfermedades desde el estilo de vida. ¿Qué cambios deberíamos de hacer tanto consumidores como sociedad para cuidar mejor nuestra microbiota y sobre todo nuestra salud?
0: Sobre todo yo trobe que tendremos la vida en calma, tratar de no expresarnos tanto y priorizar, y sería muy importante que cuando anem a hacer la compra que prenguem un poc de consciència. Sobretot si anem als nostres supermercats, pues bueno, buscar a veure supermercats que puguen oferir producte de quilòmetre zero, cada vegada en són més, i si no, també pues, comprar directament a l'agricultor o a una tenda, a un altre marino pròxim dels nostres domicilis i comprar en consciència. Variar el màxim possible i tractar de cuinar en casa i tornar a connectar en la nostra alimentació, tindre una alimentació conscient i connectar també els nostres familiars en la cuina i el menjar tots junts.
1: Agustí Espí, gracias como siempre por esta gran labor de divulgación del mundo agrícola, del mundo agrario en la Marina Alta, que sin lugar a dudas aportamos con ello ese granito de arena tan necesario para que tengamos una sociedad más equilibrada y que los productos agrícolas de proximidad estén presentes en nuestro día a día.
0: Así es, esperen que sí, Julio.